La novitat de Tresa Rütterseli. Negin veva detg nuot e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. Despropósit, a spropósit. Enzatgi a